0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Esta medianoche ha terminado el plazo para que quienes quieran comprar el ático de la Comunidad de Madrid, el ático por el que la Comunidad pagó 6.300.000 euros, presentaran sus ofertas. Ha terminado el plazo, pero hasta la semana que viene no vamos a saber si hay alguien que quiera comprarlo, además a ciegas, porque no se puede ir a visitarlo antes de comprometerse. Roberto Torija, buenos días.
2: Buenos días. Una vez terminado el plazo, ya se ha constituido la mesa de contratación y lo siguiente que toca es abrir sobres para valorar las ofertas que se hayan presentado, si es que se ha presentado alguna. Pero, como dices, acaban de confirmar en el gobierno madrileño que eso no se hará hasta el próximo miércoles 16 a la 1:00 p.m. En ese momento sabremos si alguien ha ofrecido dinero por comprar la casa. Un día después será cuando comparezca el consejero de Presidencia en la Asamblea para dar o no explicaciones.
1: 6.700.000 euros piden. En los deportes, hoy empieza la Champions. Empieza el camino a la final del Metropolitano. Toni López.
3: Hoy, mañana y pasado, primera jornada de la Champions. Empieza el camino a esa final que se disputa el 5 de junio en el Metropolitano de Madrid. Hoy desde las 7:30 la previa en redes sociales y la aplicación de la SER, a las 8:30 carrusel deportivo y a las 9:00 los partidos del día en el Bernabéu, Real Madrid, Inter de Milán, el Betis juega en Lille y el Villarreal en Dortmund contra el Borussia. Mañana Barça Feyenoord y Liverpool Atlético de Madrid, en el que estará Julián Álvarez, un Julián sobre el que habló anoche en el larguero Álvaro Morata.
4: Y el Atleti le necesita, ojalá que la afición le dé cariño, porque al final es...
5: Eso parece que va a ser lo más difícil ahora mismo, ¿no?
4: Ya, pero la gente tiene que entender que cuando tú estás en una situación así, ya ha pasado. Quieren ganar la Liga y quieren pelear la Champions y quieren... Necesitan a Julián.
3: Y en el US Open de tenis ha ganado Zverev a Darderi. Hoy empiezan los cuartos de final. De madrugada, Carlos Alcaraz jugará contra americano Ben Shelton.
1: Carrusel esta noche en la SER, hora 25 en SER Más y en la aplicación de la SER para los móviles.
6: Hoy por hoy Menorca, Jordi Rivera.
7: Hola, bon dia, són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps, que avui m'ho retraca Noelia García. Bon dia.
8: Bon dia. Avui a la illa de Menorca les temperatures pugen a la zona nord mentre que baixen a la resta. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Ciutadella i 30 a Maó. Avui continuem amb temps càlid i estable. Serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix, augmentant a moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
9: Proaocasion.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
10: Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
11: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
12: En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca número 11, junto Rotonda de Escaball. Y en Mahón, Capifor 12, Polígono de Mahón.
13: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
15: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
7: El grup ecologista GOP, juntament amb Caixetes Tamborera, Amics de la Mar i l'Associació de Malraments Públics de Junquet, han demanat al Consell diferents canvis al Port de Mou. D'entrada, volen baratar els criteris actuals d'entrega de malraments perquè siguin més socials per afavorir els residents a l'illa. També volen destinar les casetes de vorera a entitats sense ànim de lucre que impediran la seva degradació i que es protegeixin espais interiors de gran interès ambiental. Miquel Camps és el portaveu del GOP.
16: I també li van demanar que doni suport a una xarxa de microreserves naturals de dins d'Esport de Mol, perquè tenim tota una sèrie de zones on sabem que encara hi ha valors naturals molt significatius amb espècies protegides que haurien de servir per repoblar Esport de Mol i perquè Esport torni a tenir la fortalesa ambiental que havia tingut dècades enrere abans d'un episodi gran de contaminació que va haver en els 70 que el va afectar molt, no?
7: Els ecologistes, ara en solitari, també han presentat esmenes a la futura llei del litoral. El text retirarà a Menorca la gestió dels aqüífers i aigües interiors i privarà el Consell de l'opció de redactar un pla integrat del litoral. Miquel Camps explica els dubtes dels ecologistes.
16: I no entenem per què el Consell Insular de Menorca està d'acord en que se li llevi la possibilitat de rebre la competència en tema de recursos hídrics, no? Quan és un tema tan, tan important per al cas de Menorca, no? Però és que també se li lleva la possibilitat de fer un pla director sectorial de litoral, perquè és l'única administració que té visió d'illa, el Consell Insular de Menorca.
7: L'entitat Hispània Nostra ha inclòs el nimfeu romà de Calafiguera Mó a la seva llista vermella de patrimoni en perill de desaparició. Es tracta d'un monument de l'antiga Roma dedicat a les nimfes. Es va fer al segle II abans de Crist i està considerat un dels monuments portuaris més antics d'Europa i el símbol del naixement del Portus Magonis com a ciutat romana. Aquest santuari, ubicat a l'interior d'una cova, va ser la principal font d'abastiment d'aigua per les flotes que van fer escala a Mahó durant més de dos mil·lennis i va mantenir-se en ús industrial fins l'any 2012. Malgrat el seu enorme valor històric, l'estructura de pedra de marès no compta amb cap protecció específica i presenta un estat de conservació ruïnós agreujat per l'abandonament i l'efecte corrosiu dels coloms. Davant aquesta situació d'emergència patrimonial, es demana una intervenció urgent a Autoritat Portuària de Balears, titular de l'espai, per obrir un procés de restauració amb la comunitat científica que eviti la pèrdua irreversible d'aquest element clau de la història menorquina. Carlos de Salor, d'Amics del Museu de Menorca, demana que qualsevol actuació que es faci a la zona tingui cura d'aquest nimfeu.
17: Crec que qualsevol planificació del que es faci allà ha de tenir en compte aquest patrimoni i jo espero que serveixi aquesta intervenció, aquest pla que tinguin de futur l'Ajuntament, l'autoritat portuària o qui sigui, pues contempli la presència de gent entesa amb aquesta qüestió i que sigui una oportunitat per millorar l'estat de nimfeu aquest i de coves i de restes que hi ha en aquell entorn.
7: Cal recordar que l'autoritat portuària planeja una gran obra de serveis a la zona a mig termini. El govern de les Illes Balears ha aprovat la modificació del plec de condicions de la denominació d'origen protegida Mahó Menorca per incorporar la

0: tolerància a la calor i eficiència alimentària. Carol Quevedo, gerent del Consell Regulador, deixa clar que aquesta modificació del reglament no afectarà en absolut el que és el formatge Mahón Menorca.
1: El que mai pot fer un canvi d'un plet de condicions és modificar el que és l'essència i la vinculació en l'origen d'un producte. Vull dir, això mai s'acceptaria.
0: Actualment, Menorca compta amb 11 explotacions inscrites a la denominació d'origen protegida que ja tenen al voltant de 150 exemplars d'aquesta raça. Carol Quevedo creu que amb el canvi encara es podran inscriure més finques al Consell Regulador.
1: Ara és cert que a Menorca hi ha finques que tenen 100% vaques jersey, que a dia d'avui, com que no tenen altres vaques, no poden estar inscrites o no podien estar inscrites, i que potser pues, és el moment de que s'incorporaran, no?, dins del Consell Regulador, i també voldran fer formatge de denominació d'origen amb la llet d'aquestes vaques.
0: La modificació aprovada també aprofita per actualitzar la denominació de la raça autòctona de l'illa, que passa a anomenar-se oficialment raça menorquina en lloc de maonesa. Mahó viu avui dimarts el dia gran de la seva festa major. S'espera que uns 120 cavalls participin al jaleo, que estarà encapçalat pel caixer Val Héctor Pons i el caixer capellà Llorenç Sales. A destacar com a novetat d'enguany que s'han refusat els punts d'hidratació per les muntures degut a la forta calor. A més, s'habilitaran dos nous punts d'avituallament perquè els cavalls puguin veure durant la colcada. Estaran ubicats a la zona del cementiri i als voltants del carrer Bisbe Sever. L'objectiu és facilitar que els animals puguin mantenir una correcta hidratació al llarg dels actes festius. Sentim el Val·la d'Amor, Héctor Pons.
2: Incorporarem una sèrie de punts que seran cernita de gràcia, perquè durant la celebració de les completes, si algú considera que ha de banyar una mica i refrescar el cavall, ho pugui fer. També durant la missa de caixers hi haurà dos punts aquí a la zona de la plaça del Carme i plaça Espanya, on hi haurà una manguera habilitada pels caixers o els que aguanten el cavall. I durant el jaleo també hi haurà un punt aquí a la sortida, en el carrer d'Isabel II, una mica més endavant. Són qüestions que any rere any anem incorporant, detalls, gestos, que la suma de tots fan que l'atenció en el cavall sigui molt més clara i molt més completa.
0: El reforç forma part de les actuacions adoptades per diferents ajuntaments de Menorca per garantir el benestar dels cavalls, especialment davant les elevades temperatures enregistrades aquest estiu i sobretot després de la mort d'un cavall durant el jaleo de les festes de Fornells. El dispositiu també incorpora dos veterinaris de guàrdia per supervisar l'estat dels animals i actuar davant de qualsevol incidència. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornarem amb més notícies, serà els butlletins horaris i també el magazín Hoy por Hoy Menorca, que avui presenta i dirigeix ja amb normalitat del nou curs el nostre company Lluís Soler. Que tingui molt bon dia.
3: Hoy por Hoy con Aymar Bretón.
4: 8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
4: Es noticia ahora mismo, Sara Canals.
5: En Ucrania, Zelensky pide a sus aliados más apoyo militar. Lo hace después de la ofensiva rusa de esta noche con 175 misiles, según los ucranianos. Es el primer ataque del Kremlin después de la tregua de 3 días por las negociaciones de paz con los mediadores de Estados Unidos. Este ataque ha provocado la muerte de 2 personas en la capital y otras 10 están heridas. Además, acaba de reabrir el aeropuerto de Lublin en Polonia, lo hemos contado antes. En las últimas horas las autoridades han cerrado su espacio aéreo cercano a la frontera con Ucrania como medida preventiva por los ataques rusos de esta noche. Y finalmente hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, viaja a Bruselas para reunirse con el comisario de Interior, Magnus Brunner, por la crisis migratoria en Ceuta. Bueno, una cuestión que se tratará es el envío de agentes de Frontex, como había solicitado el gobierno central. Antes de esta cita, eso sí, el presidente de Ceutí, Juan Jesús Vivas, se reunirá también con responsables comunitarios.
6: ¿Me cuentas un cuento, papi?
7: Claro. Me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
8: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: El pulso de hoy por hoy.
4: esta mañana con Isabel Morillo, con Fernando Garea y con Esther Palomera, en una mañana en la que empieza el curso escolar en Ceuta, con la vuelta al cole más atípica y complicada de los últimos años allí en la ciudad autónoma. Tan es así que

0: Vull dir que tenim també visita de la Federació Italiana, una infraestructura molt grossa, molt content.
1: Suposo que d'alguna manera s'ha de rebre ajuda per poder després rebre precisament en aquesta gent. No sé si venen sí. Fiats, suposo que vindran amb pares o amb monitors o amb mestres, bueno, per tant, s'enxerran de moltíssima gent.
0: Sí, cada coral ve amb els seus responsables, està clar. Això, o sigui, quan un va a un congrés, cada coral posa les seues normes, val? I nosaltres, per exemple, els pericantores de Menorca, quan anem a congressos, ens endullim a tots els fiats, però els que són menors de 12 anys han de venir amb un adult, vale? Llavors, a part d'això, tu, com a responsable, tens un equip, no?, de monitors, pianista, no sé què, que t'ajuden, i això, clar, cada coral que ve aquí ho s'organitza a la seva manera amb els seus directors, però, clar, sí, sí.
1: I trobar després allotjament per tota aquesta gent també deu ser complicat.
0: Sí, mira, nosaltres vam tenir una gran idea, juntament, bueno, he de remarcar per damunt de tot i absolutament la gran ajuda del Consell Insular i del Govern Balear, que han rebut l'Ajuntament de Ciutadella, totes les institucions que s'han abocat, però completament en el projecte, i bueno, nosaltres hem trobat un apart hotel a Calen Blanes, que és a Vinimar, i ho duim tot allà. Els ho posarem a tots allà, perquè una de les nostres il·lusions era que tots els puellis que vinguessin poguessin estar junts. Però, clar, a vegades anem a congressos i tens a uns a una punta, els altres, i només te trobes en els moments d'exactes. I, clar, nosaltres vam dir que polit seria com que poguéssim estar tots junts i poder dinar, berenar, no?, ses balades, i meu, ho hem pogut fer possible.
1: Ara estem xerrant de puer i cantores, i molta gent sí que sabrà a què ens referim, però m'en dono compte que mos hem passat, potser mos hem votat aquesta passa. Explica'ns una miqueta què és un cor de puer i cantores.
0: A veure, puer i cantores és una federació internacional de cors dels temples més importants del món. Val? N'hi ha per tot el món. I llavors, la missió dels puer i cantores és cantar per la pau de Déu al món. Nosaltres ens reunim i una de les coses més importants que fem són exactes per la pau, no? Que l'avanç dels nostres veus tan necessari avui en dia, Edu, saps? Per la pau al món. I cantar les litúrgies, clar. I n'hi ha a tot el món, te dic. Nosaltres quan fèiem els congressos internacionals ens arribàvem a trobar 20.000 puer i cantores de tot el món.
1: Heu sortit moltes vegades de Menorca, heu participat d'aquestes trobades, sí, no? Que suposo que sempre són emocionants, no?
0: Exacte, sí, l'any passat vam estar a Múnich i va ser espectacular, bueno, sempre, imagina't, reunit amb 15.000 fiats, tots en ses túniques, vestits de blanc, cantant per la pau, és una cosa... Jo sempre ho dic, quan t'ho veig, ho comento amb els meus companys i dic que hi ha esperança, no? Quan veus aquest jovent, aquests fiats que fan això, i et veus amb aquest entusiasme que canten per la pau, dius, hi ha llum en el món, no? Dins d'aquest món tan fosc que vivim i en tantes guerres...
1: Exacte,
0: i veure això, pues, tan
1: necessari, no? Com dèiem avui en dia, en aquest
0: sí.
1: món tan desgavellat, sí. en certa manera, no?
0: Sí, tant i tant.
1: Una cita aquesta, que començarà dia 10, s'allargarà fins dia 12, ara sí que podríem xerrar una miqueta més de com serà aquesta trobada, quins seran els actes principals?
0: Sí, mira, aquesta trobada començarà dia 10, que és matí rebem a totes les corals, bueno, n'hi ha que arriben dia 9, dia 10, aniran rebent les corals a Vinimar, i llavors començam dissabte dia 10, a les 7:30 del capvespre, amb el que li deim nosaltres la processó de la llum, val? I es tracta de que repartirem, és una cosa molt polida, no ha passat mai a Menorca, estem molt emocionats, bueno, ni a Menorca ni a Balears. Repartirem a tots els puer i cantores per totes les parròquies de Ciutadella, amb unes espelmes, i quan se pongui el sol, el que faran serà sortir cantant de totes les parròquies de Ciutadella una cançons dedicades a la llum i a la pau, i aniran caminant cap a la plaça del Born en processó, cantant. Llavors, a la plaça d'Esbor, ens trobarem tots, allà tindrem un escenari que ens prepara l'Ajuntament de Ciutadella, on començarem el que se diu l'acte inaugural del Congrés, on se presenten totes les corals, on se canta l'himne del Congrés, perquè cada congrés té un lema, en aquest cas nosaltres hem triat per homenatjar el nostre bisbe i gran mentor Gerard, el seu lema com a bisbe, que és Veritatem Facentes in Caritatem, que significa proclamar l'amor en la veritat, i bueno, i de Catimna se n'ha fet una obra musical que ha escrit un compositor, vamos, d'èlit, que és en Víctor Estapé, director acadèmic del Liceu, i també ha escrit moltíssimes obres sinfòniques, i ell mos ha fet aquest regal. Ha escrit l'himne, llavors nosaltres trenem aquest himne, original, orga, quintet, metà i cor, quatre veus, en la plaça d'Esbon, I després d'això, i

0: tots els parlaments institucionals, farem l'oració per la pau. Mm? I això, diguéssim, seria el primer dia. Després, el diumenge, segon dia, dia 11, durant el dia tenim activitats organitzades perquè si es trobessin bé, gincames, que sé jo, tot això. I el vespre, fosquet, es fa un concert de gala a l'Iglesia del Socors. Que aquest concert de gala consisteix en que cada coral, de totes les corals que venen, cada una interpreta una o dues peces del seu repertori, és a dir, les millors peces que tinguem, per mostrar la feina que feien. Val? Aquest concert de gala estem molt contents perquè Cototo mos el retransmetran també des dels cines.
1: Des dels cines,
0: i, bueno, sí, serà molt xulo. I cada coral pues, presentarà les seues obres i en el final també cantaran tots junts una altra vegada l'himne, que es canta cada dia, i alguna peça més, tots junts. I després, dilluns, dia 12 matí, a les 10 es fa la missa de cloenda del Congrés, que la dirà el nostre bisbe, en Gerard, i on també cantam una missa, que nosaltres li deim la missa per i cantores d'Espanya, que és una missa que cantam sempre en tots junts, i també l'himne, diverses peces, una missa tota cantada, tot un espectacle, imagina, 500 per i cantores dins la catedral. I bueno, això és un poquet el planning del Congrés.
1: Déu-n'hi-do, un missatge important, que és el missatge de la pau en un món en guerra com l'actual, una trobada de més de 500 joves de tota Espanya que arribaran a Ciutadella, recordem, dia 10 i dia 12 d'octubre, un munt d'actes que seran oberts, que es podrà participar, no també, des de la pròpia ciutadania. Nosaltres avui ens hem volgut apropar, precisament, en aquest 6è Congrés Nacional de Puricantores, que es farà a Menorca aquest 10 i 12 d'octubre, o des 10 i 12 d'octubre, un fet xerrant amb qui és la directora dels Puricantores de la Catedral de Menorca, en Cristina Álvarez, a qui agraïm molt que hagi estat la nostra telefonada. Cristina, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: ¿Y a ti cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
3: Búscanos en beds.es.
4: Dedicatòria, amb Pep Portella.
5: Bueno, que tingueu un molt bon dia. Som a Madrid, a principis de 1962. Álvaro Llevenes i Antonio González se separen dels Flaps per muntar un nou grup amb Rafael Sánchez Ocaña i n'Àngela Riba. Serà el grup Los Continentales. Com passava en aquells temps, els músics s'han d'examinar per obtenir el carnet professional de teatre, circo i variedades que donava el sindicat vertical franquista i per poder començar a actuar a clubs, col·legis majors i sales de festa. L'any 1963 es presenten a les matinals del Price, que s'havia emplenat per veure Diablos Negros, un grup de moda. A pesar de lo que suposa actuar després de Diablos Negros, la gent nota que és un grup diferent, i ho és perquè és exclusivament instrumental. Aquells anys, Shadows, els anglesos, va protagonitzar aquesta onada de rock instrumental que a Espanya van tenir dos grups fonamentals, com van ser Pequeniques i Relàmpagos, però també aquests oblidats Continentales, que van enregistrar una bona partida de disc. A través de Nacarina van conèixer Emilio Santamaría, son pare d'Ana Maciel, un dels productors principals de l'Espanya dels anys 60 i 70. Amb ells, Mike Ríos i Karina van muntar un espectacle per a recórrer la península. Continentales va durar fins a l'any 1967, però ja amb un grup amb vocalista. Continus canvis de gent, serveis militars, discussions sobre quin camí havien de prendre, va acabar amb un dels primers grups instrumentals que ara escoltarem amb aquesta cançó, El barco de l'amor, Los Continentales.

0: Boca. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'estiu al port a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
1: I com és dimarts, sí, tenim una exquisita Menorca un poc especial també, perquè no fem altra cosa que pensar en com gastronòmicament també acompanyem unes festes com les de Mo. I això moltes vegades ho veiem a taula posada. Anem a casa d'uns amics, uns familiars. Els berenars, a primera hora d'aquest dematí, hi havia moltes cotxeries o cases que tenien obert totes les portes d'aquells amics i persones, convidats, o de vegades gent que passa per allà, no?, que els hi fan ja no una convidada d'una pomada, a més d'un berenar, uns pastissets, rebosteria pròpiament menorquina, en salat o en dolç. És molt ample. No vos descobriré res si ara comencem a fer un poc el repàs de cada un dels diferents elements que hi formen part, però sí, vos puc dir que després hi ha un poc el toc de cada qual. El toc de cada qual, quan ho preparen, que fan amb gran estima, o que tal vegada hi posen la confiança en un forn, que ja saben que ho fa prou bé, i després ho tenen a casa seva per donar i compartir. També hem vist en aquests dies espais on de crespells, crespellines, dolces, i realment un poc de tot, estan un poc a l'abast dels que li volem donar aquest toc, aquest sabor pròpiament a les festes. I també alguns aparadors on conviden a que facis el teu propi pa, o aprenguis a fer-lo en aquests dies, per a aquells que són més de cuinetes. Però avui no vos volem xerrar tant de so com, de fet, d'una empresa que està cercant a veure quina és la millor hamburguesa de les Illes Balears. És Fanburger Club i és una activitat que es desenvolupa a nivell d'un concurs a totes les illes, també aquí a Menorca. Per si no teniu prou memòria, ja en aquest programa exquisit vam rebre en Antoni Joaneda, que participa i col·labora un poc en tot el que és l'entramat de la recerca de la millor hamburguesa, i du notícies i informacions.
2: Ja tenim guanyadora del concurs de la millor burger 2026, i ha estat per segon any consecutiu la Tintina d'Esport de Mo en la hamburguesa Saemi. En segon lloc ha quedat el restaurant Maribel de Cala Blanca de Ciutadella en l'hamburguesa Menorca Suprem, i finalment el tercer lloc és per Bibi Cocktails de Sant Lluís de Miribeca en l'hamburguesa La Wagyu. I Bibi Cocktails, a més, ha quedat tercer, però ha quedat en primer lloc per segon any consecutiu també la millor burger quilòmetre zero, perquè ha estat la millor hamburguesa emprant producte pràcticament 100% de Menorca. I bueno, tot això ha estat després del procés, com ja vam explicar en el seu moment, de primer una votació popular per part del públic, els clients que anaven als restaurants podien votar aquella hamburguesa, i després hi va anar jurat a fer la valoració final. El jurat estava composat per Àlex i Roberto de Fanburger Club, que són els organitzadors del concurs, i després la part menorquina van participar com a jurat el Rubio Kitchen, en Miquel, que també és un tiktoker, és un instagramer molt reconegut, després la triu una Ruth Llopis i la cuinera creativa una Bàrbara Lluc, a part de jo mateix com en representació de Comité Menorca.
1: I aquí tenim, bueno, les felicitacions que des d'aquí també donem a la Tintina, en el restaurant Maribel i a BB Cocktail Bar, perquè saben fer una cosa que no és sempre senzilla, i és que un plat que més o menys tothom coneix de cop i volta es converteixi en un referent. I la manera de treballar-ho, l'amor que hi posen, la tècnica i contra tot, evidentment, però el cert és que bé val la pena veure quin és l'esforç que estan fent perquè continguem, doncs, unes hamburgueses de dalt de tot. Ja se me fa la boca aigua només pensant. Bueno, avui petita, exquisita Menorca, la que ens ha acompanyat, i nosaltres més a compartir, com sempre, o sigui que seguim, ara arriben les píndoles d'història.
3: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
4: Kia.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Consellería de Educación califica de malos los resultados del informe PISA y los atribuye a la reducción de horas de matemáticas y lenguas derivadas de la LOMCE. El informe lo ha valorado hoy el conseller de Educación, Antoni Vera. Reconoce que no son unos buenos resultados y los achaca a la aplicación de esta ley educativa.
3: No es una buena ley. I ho considera, és una llei que posava en el centre les competències però no els coneixements. No són uns bons resultats, com ja he dit, són uns mals resultats. No podem estar contents ni treure pit d'uns resultats que una vegada més davallen enfront dels resultats de l'any 2022, davallam en lectura, davallam en matemàtiques i davallam en ciències. I a la vegada estan per davall de la mitjana espanyola.
2: Los sindicatos tienen claro que hay detrás de esos datos que recoge este informe ratios elevadas, dicen también exceso de burocracia que quita tiempo a los profesores para dedicar a sus alumnos. Las islas, recordemos, se desploman en comparación con el último informe en lectura y también en matemáticas. Esta es la lectura que hace el portavoz del STEI, Carles Cabrera.
4: Què constaten aquests fets i el que fet? Constaten el que ja ve dient l'STEI des de fa molta estona, que la burocràcia és excessiva pels nostres professors. Llavors, els docents s'han de dedicar a fer unes determinades feines i no poden estar per les feines que han d'estar realment, que és, per exemple, estar dins aula. Però és que, a més, quan estan dins aula, les aules i les ràtios d'aquestes són excessivament elevades.
2: Los alumnos de 15 y 16 años de Baleares están por debajo de la media española y europea en ciencias, en lectura y matemáticas. Según estos datos del informe PISA del año 2025, Baleares se desploma en matemáticas y en lectura. Es martes 8 de septiembre, hay más asuntos del día. El Congreso va a debatir finalmente la ley de cogestión aeroportuaria promovida por el Parlamento después de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, haya retirado este martes del orden del día el veto del Gobierno. Sebastián Sagreras, del Partido Popular, asegura que al Gobierno no le quedaba otra.
5: No li quedava més remei en el Partit Socialista o en el Govern de l'Estat que aixecar aquest veto quan sabien que si no, en el Congrés dels Diputats, entre la suma dels diputats del Partit Popular i de Sumar, teníem una majoria suficient per aixecar aquest veto que hagués deixat més en evidència a la senyora Armengol.
2: Des del Partit Socialista atribuyen al trabajo de Francina Armengol la decisión del Gobierno, mientras en Sumar aseguran que ha sido gracias a su presión esta ley. Recordemos, plantea la creación de un comité con la participación de las instituciones baleares para decidir, por ejemplo, y sobre todo, las políticas de los aeropuertos. Vicenç Vidal, diputado nacional en el Congreso por las Islas.
6: Avui és un dia amb molta satisfacció, perquè després de la pressió exercida damunt del govern de l'Estat espanyol, hem aconseguit que retiri el vet damunt la llei de cogestió aeroportuària de les Illes Balears. Una llei impulsada per Més per Mallorca i Més per Menorca. Una llei transcendental pel nostre futur. Una llei que volen debatre al Congrés dels Diputats, perquè volen tenir les claus de casa nostra. Avui ha fet una passa endavant en aquest sentit. Esperam superar tots els obstacles, però avui han demostrat el pes que tenim a l'Estat espanyol.
2: Más cosas, el Gobierno ha estrenado el portal de vivienda de alquiler asequible Casa 47 sin oferta alguna de vivienda para Baleares. La empresa pública avanzó el pasado mes de diciembre que había obtenido 571 viviendas en nuestra comunidad procedentes de la Sareb, el Banco Malo. Sin embargo, a día de hoy no se ha ofertado ningún alquiler. José Miguel Artieda es el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
7: Vivienda en Baleares hay pocas, ¿no? Que vinieran del Sareb, que estuvieran listas, digamos, para comercializar, para ir al residente, había muy pocas, por no decirte nulas. Sí que las hay, digamos, para inversores, son pisos ocupados.
2: Bueno,
7: pisos
2: pues en una rápida ojeada los anuncios de alquileres encontramos, por ejemplo, el piso más barato en Palma por 890 euros. Un apartamento muy pequeño de 890 euros, seguido de un estudio en Los Pullman, también en Palma, por 930. La ley que regula la entrada y circulación de vehículos en Ibiza ha hecho aflorar otra práctica irregular en la isla, los alquileres de coches por particulares. En lo que llevamos de temporada, los inspectores del Consejo Insular Han interpuesto ya 34 denuncias por infracciones de este tipo. La multa es de 1.000 euros, pero en el caso de los reincidentes puede alcanzar atención hasta los 10.000 euros. Radio Ibiza, cuéntanos, Víctor Guerrero.
8: El director insular de transporte, Roberto Algaba, dice que la normativa en vigor es muy clara. No se pueden comercializar un vehículo si no está dentro de un cupo. Algaba afirma que no tendría sentido exigir a las empresas de rentacar que vayan reduciendo sus flotas, como han tenido que hacer en los 2 años de vigencia de la normativa, y por otra permitir que particulares se anuncien en páginas web o en otras plataformas para hacer su agosto. De hecho, señala que han detectado en uno de los casos que una misma persona ofrecía hasta 7 vehículos para alquilar en Ibiza.
9: Ya llevamos 34 sanciones impuestas a particulares que ponen sus vehículos en páginas web para alquilar. Esto, lógicamente, no podemos hacer es que haya empresas que tengan que solicitar un cupo y se les da un cupo y que tú puedas poner en la página web.
10: Firme te ofrece la información del deporte.
2: Vamos ya con el deporte. Pedro Morla, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Lluís Martí, entrenador del Mallorca, ha hablado en Ser Deportivos Baleares de la actualidad del filial Bermellón. El técnico no cree que la permanencia sea el objetivo, sino nutrir jugadores al primer equipo.
12: El principal objetivo como filial y como entrenador del filial y como prácticamente las categorías inferiores del Real Mallorca es prácticamente es generar jugadores para la primera plantilla. Y a partir de ahí, para generar jugadores en la primera plantilla, necesitamos que compitan, necesitamos que sepan y valoren y que sean ambiciosos para ir a por la victoria.
11: Y Varela, jugador de la Unión Deportiva Ibiza, procedente del filial del Athletic Club y con contrato por 2 temporadas, reconoció que apenas tuvo dudas cuando recibió la propuesta del equipo debido al proyecto ambicioso del conjunto pitiuso.
2: Gracias, Pedro.
10: En Tirme prolongamos la vida útil de muchos productos y materiales. Gestionamos vidrio, papel, cartón, envases y también tratamos la fracción orgánica y vegetal para transformarla en compost para la agricultura. Así evitamos el consumo de nuevas materias primas, fomentamos la sostenibilidad y la economía circular. Tirme, comprometidos con las Illes Balears. Tirme.com.
2: Seguimos en nada, en 20 segundos.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Quòrum en la Ventana de Baleares.
2: Siete 27 minutos de la tarde, seguimos aquí en la Ventana de Baleares con el análisis, con Quórum en Radio Mallorca, el politólogo Bernat Riutor. Bernat,
14: ¿Cómo estás?
2: En los estudios de Radio Ibiza está la Espolítica, entre otras muchas cosas. Lourdes Costa, Lourdes, ¿qué tal, cómo estás?
15: Molt bé, moltes gràcies, bona tarda.
2: Bueno, ¿cómo ha ido el verano, señores? ¿Han descansado un poquito?
15: Sí, sí, per suposar. Molta calor, molta platja i això hem descansat.
2: Sí. Bueno, el PP, sí, el PP pide la comparecencia del delegado del gobierno en las islas para que explique en el Parlament la información que tiene y qué medidas se han adoptado sobre los informes del gobierno que alertaban del alto riesgo de llegadas de inmigrantes a las costas de las islas. Se está hablando muchísimo de Ceuta, ha sido sin duda el problema y el principal asunto informativo de este verano, lo va a continuar siendo sin duda en otoño y en invierno. Vamos con la primera pregunta. ¿Está manipulando la información Marga Proens?
14: Bé, aquest és un tema molt, molt complex. Això d'entrada. Parlar d'aquest tema amb aquesta, diguéssim, intent fàcil de capitalitzar una qüestió tan complexa és, diguéssim, irresponsable com a mínim. Hauríem de tenir compte, tenir present que el tema de Ceuta ara està, diguéssim, primera plana i hi estarà bastant de temps, i aquí sempre hi ha una confusió entre el que és el règim marroquí i els marroquins. És una gent excel·lent, fan feina, i és que estan aquí d'immigrants també fan feina, i és que vendran segurament, per així com està la situació d'Alger, també és una gent com el poble, com la gent que ve, que s'ha de tenir atenció, s'ha d'intentar que no hagin de venir, però aquí hi ha que veure els règims, que és un règim, aquesta monarquia, en aquest cas marroquí despòtica, i s'ha de diferenciar del seu poble. Aquí hi ha interessos geopolítics molt forts d'Estats Units, Ja des d'en Kissinger, que va ser que va promoure que està darrere la marxa verda, fins en els espionatges de Pegasus de l'estat d'Israel i els acords de Marroquí amb Israel, hi ha un enfrontament molt gros. També el G està a un altre costat, no és d'aquesta part, i hi ha uns interessos geopolítics molt forts, i el govern espanyol que ha de, diguéssim, enfrontar-se amb un tema molt complex, i també el tema d'Europa que hi ha darrere,
2: Sí, y luego vamos a hablar porque, claro, Lourdes, en las últimas horas el gobierno ha acusado a Proens de tergiversar intencionadamente las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre ese informe, y dejan claro que Sánchez nunca habló de una llegada masiva, que ese matiz es importante.
15: Sí, jo crec que sí. Jo crec que, a més, és que vàrem poder escoltar en Pedro Sánchez en directe a través d'algun mitjà de comunicació la seva compareixença en el Parlament. Vàrem escoltar que parlava d'una sèrie d'informes i parlava de que no s'havia alertat d'una entrada massiva, sinó que només hi havia uns informes que parlaven d'un alt risc d'arribada d'immigrants a altres zones que no directament a Ceuta, entre elles a Balears. I això no falta que ho diguem Pedro Sánchez en el Parlament, ho sabem llegint els diaris cada dia, perquè ja ho saben els formenterers, ja ho saben els eivissancs, els mallorquins i els menorquins, perquè arriben sovint pasteres a les nostres costes, i això ho sabem, que quan fa bon temps estan arribant. I per què arriben? Pues perquè, com deia el meu company, hi ha persones que estan visquent a uns països que han de fugir de la guerra, han de fugir de maltractament, són uns països en els que no hi ha llibertats i en els que no hi ha possibilitat de prosperar, no? Neproens crec que d'una manera deliberada ha tergiversat les paraules d'en Sánchez, i si les comunitats autònomes del PP i de PP-Vox, en lloc de fer política de confrontació a costa de ciutadans sautís, s'haguessin posat mans a fer feina i haguessin col·laborat amb el govern de l'Estat per millorar la situació que se va produir el dia 30 i 31 de juliol, no estaríem com estàvem ara. No estarien els sautís amb aquesta sobresaturació de la seva ciutat, no estarien els migrants que varen arribar, molts d'ells menors, en la situació que estan, o bé espais públics, o bé poliesportius, o bé en situació que no és adequada per uns ni per uns infants, ni per uns menors, ni per uns adults. Però les lleis marquen que és el que ha de passar quan arriben uns migrants a un estat de dret com és Espanya, i el que no pot ser és que el Partit Popular estiga demanant que se facin il·legalitats. Està proposant solucions que són il·legals i, a més, està alentant contra la violència i contra sodi cap als migrants. Sí. Crec que és molt irresponsable el que estan fent.
2: Se está poniendo, Bernat, a prueba la política migratoria de la Unión Europea.
14: Totalment. La política migratòria de la Unió Europea és una política que fomenta sodi en els immigrants després d'haver-los explotat.

0: tenen molt poca tassa, i són dels més racistes, i això està dominant a la Unió Europea. Hem vist els resultats que hi ha a Alemanya, aquest ha estat un tema fonamental, els propis resultats que probablement ja se poden preveure a França, ja el que ha passat a Anglaterra i el que està... Llavors això és un problema general europeu i que s'està tractant molt malament a Espanya, se troba dins d'aquest context, i és molt mal de fer situar-se en un context d'on sentit va, han vist la posició que ha tingut una Meloni davant d'aquest tema, que ha estat també realment insolidària fins en el màxim per aprofitar pels seus interessos electorals. Llavors Europa té una, diguéssim, ens està abordant aquest tema molt malament, i això no és una conseqüència que nosaltres no hi tinguem responsabilitat, perquè si comencem a mirar les guerres que hi ha hagut des dels 11 de setembre a Síria, a Líbia, a Iraq, a Sudan, a Xad, en el sud-est asiàtic, la crisi econòmica que hi ha a molts de països d'aquests rampants, se generen aquestes situacions, i llavors es venen els immigrants, i la manipulació que se fa amb això d'anar a Melònia, contratant Turquia, contratant a Líbia, que se n'envien, i allà hi ha esclaus i tot, a Líbia, que se va destrossar Líbia. Llavors nosaltres no som total i absolutament, no solament insolidaris, sinó que políticament diguéssim, hem contribuït en aquest desastre.
1: Com valoráis la gestión del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez, en esta crisis, Lourdes?
2: Home, trob que tenen un paper molt difícil, perquè la situació està desbordada, i ha que reconèixer que per lo menos no ha set gaire àgil. El que passa és que jo també vull dir que si les comunitats autònomes haguessin contribuït acceptar el repartiment, per exemple,
1: sent més solidàries,
2: sent molt més solidaris, i han set això, doncs, no han set solidaris, no han col·laborat, i això a costa de, ja no d'en Pedro Sánchez, no estan fent política o no estan fent política contrària en Pedro Sánchez, estan perjudicant en els sautis, estan perjudicant en els menors, i estan perjudicant a la gent que, com explicava abans, no són gent que venen aquí a delinquir, és gent que escapa de situacions moltes vegades molt difícils de sostenir. Per tant, si hi hagués hagut més col·laboració per part de la resta de les comunitats autònomes, crec que només ha estat Catalunya i País Basc que s'han oferit d'una manera mesurada i d'una manera acotada a col·laborar amb l'Estat espanyol. Totes les altres han fet només política de confrontació, com dic, a costa dels propis ciutadans.
1: De hecho, el Partido Popular ha dicho y ha insistido en este mensaje en que se ha vulnerado la integridad territorial.
0: Clar, evidentment, però s'ha vulnerat, això sí que és vera, però això s'ha vulnerat perquè se va muntar una campanya, hem de recordar ja, des de la Marxa Verda, passant per la mobilització que varen fa de més 4 anys arrel de que el secretari general del Polisari el varen aquí acollir per una jo, que varen muntar una mesura d'aquestes, hi ha una pressió constant, permanent, i que hi continuarà sent de Marroc, que darrere té naturalment Estats Units i Israel, que hi ha darrere d'aquesta pressió per obtenir un avantatge geopolític. Aquest és un tema que no s'aborda i s'ha d'abordar, perquè si no s'aborda aquest tema no hi haurà una política correcta.
1: Pues bueno, sin duda seguiremos hablando de este tema, Lourdes. Será uno de los asuntos que van a marcar la agenda política, eso sin lugar a dudas.
2: Segur que sí, és un tema molt difícil. Sí. El que passa és que jo vull destacar que defensar les nostres fronteres no significa o no ha de significar criminalitzar les persones migrants.
1: Sí. Aquí lo tenemos que dejar. Aquí lo tenemos que dejar, Lourdes. Bernat, sí, Bernat, muchísimas gracias. Dentro de un mes más, a ustedes hasta el jueves. 95.7.
3: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con Eima Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. Eima, dale una nueva vida a tu casa. Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos.